0: un requerimiento, un protocolo con policías locales en Ibiza y más protección para los establecimientos reglados.
1: El Govern quiere acelerar la respuesta contra el alquiler turístico ilegal. La nueva medida permitirá imponer multas diarias de entre 500 y 5.000 euros a los propietarios que continúen comercializando alojamientos sin autorización después de ser advertidos por la inspección.
2: Fins avui, un propietari que ofertava un immoble de manera clandestina i era detectat podia continuar lucrant-se i operant en total impunitat, mentre l'expedient administratiu seguia el seu curs. Amb aquest nou marc legal, si l'infractor és notificat i no cessa la seva activitat de forma immediata, se li podran imposar multes diàries d'entre 500 i 5.000 euros de manera continuada.
1: La intención es que la actividad no pueda mantenerse mientras se tramita el expediente sancionador. Además, si hay incumplimientos reiterados, el caso podrá ponerse en conocimiento de la Fiscalía por un posible delito de desobediencia. El paquete incluye también más seguridad jurídica para los alojamientos turísticos reglados ante ocupaciones ilegales o usos residenciales encubiertos.
3: Defensar un model turístic ordenat, sostenible i de qualitat. I això significa actuar amb fermesa contra aquells que desenvolupen activitats al marge de la llei i obtenen un benefici econòmic incomplint les mateixes normes que la immensa majoria sí respecta. La lluita contra l'oferta il·legal és una qüestió de justícia cap als professionals que fan les coses bé, de protecció als consumidors i, com deien, de defensa de la convivència i de la preservació del model turístic.
1: Otra novedad llegará en Ibiza, donde los policías locales podrán comunicar a los servicios de inspección indicios de actividad turística ilegal detectados en actuaciones por molestias vecinales u otras incidencias. La Mesa contra el Intrusismo también ha revisado medidas en transporte, actividad marítima y comercio.
0: Más temas. La presidenta del Govern, Marga Proens, ha inaugurado este lunes la primera oficina del Autónomo de Baleares. Es un servicio concebido como ventanilla única para informar, asesorar y acompañar a los más de 109.000 trabajadores por cuenta propia del archipiélago. Durante el acto también ha anunciado la puesta en marcha del Escudo del Autónomo, una nueva línea de ayudas dotada con 600.000 euros para compensar el pago de las cuotas de la Seguridad Social durante los primeros meses de una baja médica.
4: Per oferir informació, assessorament i acompanyament a tots aquells treballadors autònoms i també a totes les persones que vulguin iniciar una activitat. L'oficina de l'autònom se troba aquí, a la Conselleria d'Empresa, Autònoms i Energia, i centralitzarà tota la informació sobre ajudes, subvencions i convocatòries dirigides en els col·lectius, perquè sabem que tot i els esforços, perquè entre tots facem arribar aquesta informació, encara qualque pic és complicat que pugui arribar a tothom i sobretot també tenir els mitjans per a la seva tramitació. Com dic, incloses especialment les línies específiques per a autònoms i aquelles de comerç i empresa també de les quals se'n poden beneficiar. Per això s'oferirà un assessorament personalitzat, facilitant la tramitació de les ajudes, resolent dubtes administratius i acompanyant en els professionals a tota la seva activitat.
0: Les hablamos ahora de Strenc y esta última manifestación que se celebró este domingo porque la presidenta del Govern ha defendido el respeto a todas las movilizaciones ciudadanas y ha evitado valorar la presencia de la alcaldesa de Campos en la cadena humana que se ha celebrado en Strenc. Proens ha insistido en que el Ejecutivo mantiene su compromiso con este espacio natural y ha asegurado que no se construirán urbanizaciones ni hoteles.
4: Strenc no se toca. Ho teníem clar abans de la manifestació, ho he tingut clar des de principi de legislatura i ho tenc clar després de la manifestació. Per tant, un missatge de tranquil·litat a tota la població de que Strenc no se toca, de que Strenc continuarà sent una joia natural, continuarà sent el nostre paradís i evidentment, respectar, com he fet sempre, qualsevol mobilització, compartesqui o no compartesqui les seves causes o les seves motivacions. Una vegada més, també, com vaig denunciar ahir, Strenc és la platja, Strenc són les dunes, però Strenc també és el patrimoni cultural i el patrimoni arquitectònic d'Strenc, que són els búnquers. Per tant, jo demano